Si t'agrada el jazz, especialment les big band, viu la música un any més al festival Femo Jazz. Del 4 al 27 de setembre a Bèlgida, Ador, Museros i Carcaixent. Més informació a Dival.es. Diputació de València.

0: 12.44 minutos, ¿qué tal, queridos oyentes? Empezamos nuestra andadura por la Reforma Edigna y además hoy lo vamos a hacer de lujo, porque como siempre es un placer y un honor tener al alcalde de Gandía aquí con nosotros. Señor alcalde, benvinguda, estàs a casa, com sempre.
1: Molt bon dia i moltes gràcies.
0: Bueno, fa poc va fer una convocatòria de mitjans en les quals va contar una miqueta les seues intencions, la vuelta al cole, no?, per dir-ho d'alguna manera. Supongo que serà la vuelta al cole en quant a les obligacions institucionals, la vuelta al cole també política, inclús està de partit. O sea, tot és una vuelta al cole. Bé, després de tot el que ha passat, has tingut vacances?
1: Cinc dies.
0: Pues menos mal que tú vas sobrat de piles, perquè si no ja m'explicaràs.
1: Bueno, es que en una ciutat turística, i a més una ciutat que en agost està a ple rendiment, és difícil
0: fer vacances. És el mateix tema que tenim nosaltres així, el ser una emissora d'una ciutat turística. Però bueno, jo suposo, tu vas, i com molt bé dic, sobrat de piles, i jo sé que en això hi ha alguna coseta més que t'agarraràs, no?
1: Sí,
0: que
1: no siga en agost, sí,
0: que agost és horrorós.
1: Allargar algun cap de setmana i algun dia en Nadal, segur. Sí, sí.
0: Com sempre, arrapant,
1: sí,
0: dies,
1: sí, sí.
0: És el nostre. Bueno, José Manuel, el curs polític es presenta especial per que anem de cara a un any electoral, perquè la situació política està més crispada de lo normal, quizá més que altres anys, i es necessitarà tindre molt de temple per a lidiar en tot això sense perdre els papers, perquè vamos, coses com per exemple lo de l'altre dia de Ceuta, de que una cosa que d'alguna manera afecta a tots els espanyols es polititzarà, jo no ho vaig acabar d'entendre, com es van fer bandos dins d'una cosa d'aquestes característiques, no? Però bueno, la qüestió està en que estem així i que suposo que tindrem més paciència de lo normal per a abordar determinats temes. Sabem que n'hi ha temes que preocupen, el canvi climàtic està demostrant-nos que no anaves desencaminat en el tema dels pluvials, del no sé què. Recordem una miqueta què és el que s'ha fet i què és el que supon que estaràs ja d'alguna manera maquinant, perquè això ha vingut per quedar-se, per desgràcia. Hasta la ONU ja ho ha dit. Diu, porten 30 anys avisant els científics, no ho fer cas, ahí ho teniu. Ara, a veure com apetxuguem en això.
1: Bueno, jo sóc una persona pacient i a més moderada, i crec que ho he demostrat. No sóc una incògnita en els meus anys d'alcalde, i si els ciutadans me donen la confiança, vull tornar a demostrar que se pot governar d'una manera sossegada, calmada, moderada, lluny del ruïdo que n'hi ha en Espanya i que altres volen portar a Gandia. En mi han pegat en pedra, jo ho dic claríssimament. Si alguns volen enfangar o volen confrontar o volen enfadar a les persones per confrontacions partidàries i de sigles, a mi no me trobaran, perquè la meva única sigla és Gandia, és la Comunitat Valenciana i és Espanya, i per això treballo tots els dies com a representant públic, sabent a més que ens toca governar per a tots, no solament per als que pensen com nosaltres o per als que depositaren la confiança en nosaltres. A partir d'ahir, bueno, hi ha un escenari de molts reptes, de moltes oportunitats també. A mi no m'agrada veure les coses sempre en negatiu, com l'oposició, pensant que sempre tot està mal, que tot és un desastre. Gandia és una ciutat que té un rumb molt traçat, molt marcat, les prioritats clares, que sap on va, i que a més sap on va de manera conjunta, perquè hem demostrat que se pot, a més de governar per a tots, també governar comptant amb tots, amb totes les persones que volen construir de manera conjunta una ciutat que té un potencial i un talent que aprofitem tots els dies per a convertir-lo en oportunitats i, des de luego, en arribada d'inversions públiques i privades que potencien aquest model de ciutat de lideratge i de capitalitat que estem construint i que estem fent entre tots. Un dels reptes és el canvi climàtic, i ahir hem presentat tot un conjunt d'accions i algunes més que vindran per a preparar la nostra ciutat per a un canvi del comportament en el clima que està fent que tinguem cada vegada estius més extrems i fenòmens meteorològics

0: cada vegada més adversos, tormentes.
1: Més adversos i més violents, sí.
0: Exacte, on plou molt en poc de temps, pràcticament en una jornada de pluja se concentra la pluja de lo que era tot un any, i hem de respondre a això. Gandia està preparada, es va demostrar en els episodis de l'any passat, i seguirem construint totes les infraestructures que facin falta. Ne vam anunciar algunes més en el pla director, en eixa modificació del pla director i eixe sistema de avís d'alerta contra les emergències.
1: Però dir-les, o sigui, que la gent s'entere...
0: Bueno, en primer lloc, anem a tindre...
1: En tots els pluvials i totes aquestes coses pareix com que la cosa anava de tapadillo i no es veia la importància que realment tenia i que s'ha demostrat.
0: Anem a tindre un sistema propi d'avís, encara que sabeu que detectem bé, perquè tenim el major sistema de pluviòmetres probablement de les ciutats del nostre tamany. Falta uno per construir, que és el depòsit del Tres Ancles al final de la platja, que també s'abordarà en estos anys que queden de contrat. Així completem totes les inversions previstes en l'aigua potable i en el sanejament. Uh-huh. I per altra part, anem a agarrar els barris on s'havien concentrat alguns problemes de pluges per actuar. Ingeniero Navarro Reverter, Kentucky, algun problema que teníem d'aigua potable en Marxuquera vinculat a la qüestió del sanejament. Tot el que té que veure en retenció d'aigua, però també en sanejament, va ser abordat en els últims anys que mos queden de contrat de sanejament i d'aigua potable, perquè tenim la capacitat i perquè hem demostrat que podem fer aquestes infraestructures que retenen aigua i que ens preparen millor per a aquests episodis extrems de tempestes.
1: Per una altra banda, el barranc de Sant Nicolau, creus que està ja preparat i capacitat per agarrar tot el que puga baixar, diguem, en barrancà de les muntanyes?
0: Està preparant-se. De fet, ahí tenim aquest parc pluvial, que és probablement una de les accions més llamatives, però no és l'única. Quan parlava de sensòrica, parlava de saber detectar quan va vindre una gran avinguda d'aigua del barranc de Beniopo, que és el barranc de Sant Nicolau després, per a poder posar en alerta i previndre a la població evitant mals majors, que crec que és el que tenim que fer preparant-nos i anticipant-nos, que sempre és el més important a les emergències. Eixa obra està consolidada, està en marxa, els ciutadans la poden veure, falta completar algun aspecte, però des de luego millora en molt l'avinguda d'aigües perquè reté abans en la capçalera del barranc, abans d'arribar al nucli urbà, per a evitar aquests problemes que pot donar el barranc de Beniopo.
1: Bueno, la cantinela Forever and Ever de sempre és el tema de la vivenda. Uh-huh. El tema de la vivenda, què tens pensat? Sé que tens pensat alguna cosa, però bueno.
0: Hem posat totes les mesures i unes poquetes més damunt de la taula. Hem sigut dels pocs ajuntaments que té un pla propi de vivenda, que passa des de bonificacions fiscals, facilitar tot el catàleg de parcel·les municipals per a que se construïsga vivenda privada, i n'hi hagi també una reserva de vivenda pública protegida. Hi ha també ajudes a la reforma de la vivenda, si el que passa és que no se posa en el mercat de lloguer perquè no està en condicions de ser habitada, la reformem, garantim esa reforma. Si n'hi ha inseguretat jurídica, garantim també, n'hi ha una ajuda per això, una línia d'ajudes, cobrir el seguro d'impago, si el problema és la morositat perquè l'inquilino no paga o n'hi ha por a que no pague. Tot això s'ha posat damunt de la taula i som dels pocs ajuntaments que hem anat més allà de les nostres competències per a posar mesures de vivenda en marxa. Però jo crec que no és suficient, perquè, bueno, a més, col·laboració institucional, tota la del món, en la Generalitat, en el Ministeri, però no està sent suficient. Anem a dir-ho clarament, anem més lentos del que ens agradaria. Les respostes són lentes, evidentment, en les administracions, però no poden ser-ho tant quan la vivenda és prioritat de prioritats i, a més, marca la possibilitat de que n'hi hagi un projecte familiar. Sense vivenda no n'hi ha projecte familiar o projecte de vida. Què anem a fer? Anem a fer de Generalitat Valenciana. Si la Generalitat Valenciana construeix més lento, nosaltres, és de veres que no arribem a cobrir tota la demanda, però sí que construirem i facilitarem que se construï.
1: Però recursos són limitats.
0: Bueno, però podem en sol municipal fer que, gràcies a fórmules de col·laboració público-privada, que jo crec que sempre són eficaces, fer que se construïsga, inclús construir en fórmules de col·laboració público-privada, que pront adelantarà el regidor, i altres mesures més de vivenda que, d'acord amb els promotors, constructors, amb els agents socials, posarem en marxa este mes de setembre, perquè jo crec que correspon donar sempre dos passos al front i, des de luego, no mirar els reptes ni els problemes ni d'esquena ni sense donar-los la cara.
1: Mm-hmm. Bé, el tema social sempre ha tingut una atenció especial des de que estàs en l'alcaldia. S'han creat programes nous, alguns d'ells molt atractius, alguns d'ells molt novedosos. Me va encantar especialment el radar.
0: Mm-hmm. Està funcionant molt bé.
1: Que pareix que
0: sí,
1: va,
0: sí.
1: No?
0: Sí, sí, està funcionant molt bé. Estic molt orgullós de Radars i de Parlem. Radars és el programa que detecta la soledat no elegida dels nostres majors, de la gent gran, els acompanya, els assisteix, els cuida. Tenim fins a una xarxa de més de 50 voluntaris, hi ha més de 300 persones inscrites en el programa Radars, i els fem un acompanyament per a que ningú estiga sol, però sobretot per a que se garantisquen les condicions elementals de vida, per a que uno se puga sentir part d'una ciutat com Gandia, que no dona l'esquena a ningú, sobretot a la nostra gent gran. I, bueno, des d'activitats de socialització, hasta acompanyar-los a la farmàcia o al metge o tindre cura d'ells. Tot això és Radars. Però és sobretot un programa que els assistís, que els cuida.
1: I dona l'oportunitat a la gent que no pot permetir-se la residència tindre per lo menos una opció, no?
0: Efectivament.
1: De no estar a soles i de que la gent... Per això t'ho dic, que heu fet moltes més coses en plan social, però ells en especial, ells em va arribar.
0: I estic orgullós també de Parlem, que és de detectar problemes de malestar psicològic o de salut mental en les persones joves. Els assistim, tenim un conveni en el Col·legi de Psicòlegs, aquesta assistència és confidencial, és gratuïta, es fa en llocs confortables per a les persones, no requereix de cita i, a més, està funcionant molt bé perquè les pròpies persones joves que han acudit a aquest programa ja han fet una nova edició del programa, de manera que hi ha un altre pla, que és Encaixem, que els dona opcions per a socialitzar, els acompanya, els fa plans de caps de setmana. Bueno, en definitiva, fem comunitat. Crec que la perspectiva de salut comunitària és la més important per a entendre que en una ciutat la sort d'uno és sempre la sort de tots, que tots depenem d'un altre, que no n'hi ha projectes individuals de ciutat, perquè crec que un dels grans mals d'este temps és l'individualisme, el profund individualisme de la societat.
1: L'egoisme i el de lo mío que hi ha. Lo de sempre. Bé, en eixa tornar al col·le parlaves de 5 grans reptes, si el pareix anem a tocar-los per lo menos un poquet per damunt. Comencem per serveis públics. Un altre tema que també dona prou de triquitraque és el tema de la Marina. En el tema de la Marina, ells el donen per resolt o va a fer-se...
0: Bueno, estarà resolt esta legislatura. És de veres que el camí per a resoldre-lo és més llarg de lo que ens agradaria, però és una concessió de més de 13 milions d'euros.
1: No trobes, José Manuel, que ja Gandia ja és prou gran compartir de més d'una línia?
0: Claro.
1: Encara que n'hi hagi que fer algun transbordo, no solucionaria això problemes de,
0: és que en la
1: de
0: nova...
1: barriades,
0: claro,
1: molt distants,
0: sí, sí,
1: com pugui ser Marxuquera o Venècia o Quetaki o...
0: És que en la nova concessió anem a 5 línies, no una ja, 5.
1: A 5.
0: Integrem Marina i Urbanet, fem 5 línies, passem d'una freqüència de 40 minuts a una de 20, i ho hem fet molt estudiadament, molt detalladament, per a connectar cada casa de Gandia a 200 metres d'una parada urbana.
1: Sí, però una d'aquelles ha de fer un transbordo, com es fa en qualsevol ciutat gran.
0: Cobrim polígonos, no cobrim els barris més llunyans al centre, pensen que en Tuqui, Marxuquera, Marenys, pensen en els barris més allunyats del centre, cobrim l'hospital en una llançadera pròpia, fem la línia de lo que és avui la línia circular de la ciutat molt més completa, de manera que passem i parem en barris però no passàvem ni paràvem, i completem la línia de lo que és actualment la Marina, que s'integra com una línia més del nou transport públic. S'uneixen Marina i Urbanet per a ser més eficaços i cobrim també tota la platja de Gandia, a més, amb més freqüència. Acabarem a les 11 de la nit de manera ordinària, però en la platja, caps de setmana, etc., acabarem entre la 1 i les 3 del matí. És un bon horari per a cobrir totes les expectatives i demandes de les persones que, a més, ens han ajudat a enriquir el projecte.
1: I a partir de les 3 del matí ja es golferia.
0: Bueno, ja servei, hem ampliat taxis. Si el que se vol és un servei de transport, sempre n'hi ha que combinar totes les formes de mobilitat. Tenim ja de 27, hem passat a 41 llicències de taxi esta legislatura, és important el creixement, perquè què ens demanaven els ciutadans? Més servei de taxi. Doncs més servei de taxi hem garantit amb unes noves llicències que pràcticament dupliquen el que teníem.
1: Bé, però ahir n'hi ha que filar fi, perquè no n'hi hagi després problemes, perquè ja saps que una cosa és l'estiu i l'altra cosa és l'hivern. Bueno, el tema de... que també s'ha comentat moltes vegades, on estem en el tema de seguretat ciutadana?
0: Bueno, hem reduït la criminalitat convencional i les infraccions penals. La criminalitat baixa un 1, les infraccions penals el 0,4%, hi ha un descens. I, a més, aquest descens ve explicat per dues coses. Màxima coordinació entre les forces i cossos de seguretat, també policia local, nacional, la coordinació és impecable, funciona. I a partir de la coordinació, segona cosa, eficàcia policial. En una ciutat d'ordre, i Gandia és una ciutat d'ordre, almenys mentre jo siga alcalde, qui la fa la paga. I això és el principi més elemental. I tan important és reaccionar, i reaccionem, i detenim, i posem a disposició de la justícia l'infractor, com previndre. I ahí tenim Eixes 38 càmeres de videovigilància ja en licitació.
1: Ja estan.
0: En licitació, a punt d'adjudicar-se per a posar-se en marxa abans que acabi l'any. I van ajudar a previndre, i van ajudar a eliminar problemes, i van ajudar a lluitar contra l'incivisme, i van ajudar a protegir els ciutadans i ciutadanes.
1: Què no es farà d'aixes càmeres? Seran simplement de controlar el que passa al carrer, no? No hi haurà ninguna invasió ni agressió a la intimitat.
0: Claro, és que això ja està previst, perquè n'hi ha un informe previ que garantitza la privacitat de les persones i de les vivendes i que garantitza el respecte als drets i a les llibertats fonamentals. Per això està tan tassat lo de les càmeres. I per això és una bona notícia que, pese a estar tan tassat, Gandia ha aconseguit tindre hasta 38 càmeres de videovigilància, que és la major inversió en la història d'esta ciutat.
1: 38
0: càmeres de videovigilància, repartides en els punts on la delegació de govern, a partir del respecte a la intimitat de les persones i a la seva privacitat, mos ha autoritzat. A què van a ajudar? Bàsicament, amb les càmeres de seguretat se pot sancionar. Jo no volia vericuetos, no volia subterfugios, no volia dir que eren de mobilitat, com fan molts alcaldes, i resulta que no són de mobilitat, són per a intentar vigilar, intentar, perquè de mobilitat no pot sancionar. No, aquestes són de sanció, són de control, són de seguretat. I crec que això dona una garantia d'una ciutat d'on.
1: El que es refereix és a lo de sanció, per exemple, a gent que vaig amb la pressa en el cotxe o...
0: No,
1: que, bueno... té algo que veure en el... En
0: que
1: el...
0: si les càmeres detecten un incompliment de les normes i de les ordenances i de les lleis, poden actuar. Pot servir per a la Policia Nacional i pot servir per a la Policia.
1: Però per tota la normativa...
0: Sí, sí, i se pot sancionar a partir de les càmeres.
1: Molt bé. Bueno, Sancho Llop, s'unirà Gandia i Berreguas o no s'unirà?
0: Bueno, ahir el gran projecte entre Gandia i Berreguas, sabeu que és la pia de Alejop, implantar més de 100.000 metres quadrats.
1: Però si ja tenen una nave que la flipa de gran que és...
0: Però en Gandia instal·len un centre d'innovació, que és el més important. Per això és un projecte estratègic, perquè no solament és quant de terreny ocupen, que no ocupen molt, sinó el centre d'innovació, que va ser referent i exemplar, que instal·len allí.
1: On s'acaba Berreguas i comença Gandia?
0: Justet on està la nave actual. Eixa és la que delimita el terme, de manera que de la nau, de la fita de terme cap a la nau, tot és Berreguas, i on acaba la nau comença Gandia. A partir d'ahir s'expandiria. Però la part més important és el component de, primer, de generació d'economia i de llocs de treball. Ells han calculat hasta 1.000 llocs de treball, són molts. I després de generació d'innovació, de transferència de coneixement. Valdrà per a l'EHOP i per a més empreses. Però des de luego mos situa, perquè cobrim i desenvolupem una nova zona industrial, mos faltava sol industrial, resolem una assignatura pendent i a més ho fem en la implantació d'una empresa que és una empresa que és referent. L'EHOP és una empresa referent en la Comunitat Valenciana i en Espanya.
1: Des d'aquest punt anava a renegar-te, però no sabia eixa componenta, perquè anava a dir, perquè vamos, va fer un macro almacén.
0: No, és que la part estratègica no és és la innovació. És la innovació.
1: Eixa és la que jo no coneixia, i si és aixina, i compleixen, perquè ja saps que a tres grans superfícies han promès l'oro i el moro, i després a l'hora de les contratacions i de tal, i haremos i dejaremos de hacer i contrataremos a tot el món, i després ja saps que moltes vegades ha sigut realment decepcionant. Supongo que tindràs algun mecanisme de vigilància de lo que es diga que es complisca.
0: Claro, la llei dona les garanties i també els equips tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament. Jo confio molt en els equips tècnics, però confio també molt en les empreses que venen. I venen, jo vull dir, vull deixar-ho molt clar, venen perquè en Gandia n'hi ha estabilitat, venen perquè creuen en l'Ajuntament, venen perquè confien en el govern de la ciutat, si no, no vindrien.
1: Està clar. Bueno, d'alguna manera anem a un any electoral. Què passarà en els pressupostos?
0: Que els aprovarem.
1: Els aprovaran o eixirem a bofetar esto?
0: No, en Gandia n'hi ha estabilitat. Hem aprovat tots els pressupostos tots els anys i enguany no anava a ser menys. A més, dona una garantia. Ja ha començat la tramitació. Les línies fonamentals van anar a la Junta de Govern del dilluns, s'envien al Ministeri en termini. El termini és la primera quinzena de setembre. I a partir de les línies fonamentals va tot el desenvolupament del pressupost. Serà algo més baixet que el d'enguany, perquè sabeu que la part forta de Sancho Llop l'executàvem enguany. Això ens fa baixar un poquet el capítol d'inversions, baixa el pressupost, però això no vol dir que baixi l'aposta inversora en la ciutat, al contrari. Continua la transformació a millor de la ciutat. I anem a tindre uns pressupostos, si el Ministeri ens els torna a temps, no tot depèn sempre de nosaltres, però en el que depenga de nosaltres, la voluntat és, com l'any passat, arribar a cap d'any en el pressupost aprovat, de manera que a any nou, pressupost nou. I això no passa en ninguna administració, malauradament, d'Espanya.
1: José Manuel, i ara que, per desgràcia, sempre es parla de lo mateix i, a més, en el mal sentit, com va Gandia en el tema de la immigració?
0: Bé, no n'hi ha grans problemes en qüestió de la immigració. N'hi ha un bulo, per cert. És que per a l'oposició tot val, eh? I no tot val. Mire, nosaltres no anem a acollir a menors, és mentira. Primer, perquè no ho hem demanat. Segon, perquè ningú mos ho ha demanat. Tercer, perquè és fals. I quart, perquè qui té la competència per a fer-ho és la Generalitat Valenciana. Si així ve un menor d'algun lloc, el portarà el president de la Generalitat i serà responsabilitat del partit del president de la Generalitat. Jo vull deixar-ho molt clar, perquè n'hi ha qüestions en les que no se pot fer bulo ni se pot donar informació que és mentira. I jo vull deixar-ho molt clar perquè no tot val. I, a més, vull deixar-ho molt clar perquè qui parla en nom de Gandia sóc jo com a alcalde. I per mi no parla ningú. I per mi no fa males interpretacions ni mentires ningú. Tota la informació que se sap se dona. I així no n'hi ha informació perquè no n'hi ha fet. L'Ajuntament de Gandia no ha demanat acollir a ningú. Ningú mos ha demanat que acollim a ningú. I ahí s'acaba la història. No n'hi ha més. I vull deixar-ho claríssim perquè tots els ciutadans de Gandia ho tinguin clar. Màxima claredat en tot, ho he fet sempre, també en este tema. Cuidao en els bulos, en les qüestions que són importants.
1: No, això ja estem ja dins del mateix pou tots. Per desgràcia, internet és una gran ferramenta, però també comporta un gran perill en les fake news. Bueno, algun pacte de ciutat que consideres que serà interessant?
0: Per mi tots els del món, però l'oposició és nada i no. Vostè què proposa per a Gandia? Nada. I si proposes algo, que jo propose moltes coses, me diuen no, perquè estan en contra de tot. Tot està mal. Tot en la vida no està mal. A mi, si n'hi ha una proposta del contrari que m'agrada, jo l'agarro i la faig meua. Si el president de la Generalitat ve i mos dona una bona proposta per a Gandia, com no vaig agarrar-la? Però l'oposició ha entès que oposició és oposar-se a tot. Han fet del terme literalitat. Han entès que oposició és oposar-se a tot. Mire, no, oposició no és oposar-se a tot. I ajudar al govern de la ciutat o ajudar-me a mi com a alcalde no és ajudar a José Manuel Prieto, és ajudar a Gandia. I això l'oposició d'esta ciutat no ho ha entès ni ho entendrà. Però bueno, jo la mà estesa sempre. Es de veres que dos no arriben a pacte si uno no vol, però no serà per mi.
1: I en el tema econòmic, pareix ser que continuem pagant el deute, no?
0: Sí, això és la garantia, que els pressupostos els aprovem perquè n'hi ha ordre econòmic, perquè tenim el deute ordenat, i això és la part més important. El deute ja no és un problema per a l'Ajuntament, però n'hi ha que tornar.
1: O sigui, ja no el fiscalitzen, no?
0: Sí, el fiscalitzen al mil·límetre, perquè, a més, l'únic acreedor que tenim, l'únic al que li devem diners en este moment, és a l'ICO, a l'Estat. Ja no devem diners a bancs, ni uno. Ja no devem diners a empreses. Fa molt de temps que vam liquidar el deute comercial que vam heretar, que sabeu que era aproximadament de 100 milions d'euros, soles a empreses. I això està liquidat. En este moment tenim 102 milions d'euros menys de deute, un 7%, hasta un 7% menys d'impost de l'IBI, des de que jo sóc alcalde, i si els ciutadans mos donen la confiança, pues anirem donant oxigen a l'administració, múscul, en definitiva, perquè si l'administració funciona, la ciutat funciona, i si som capaços de generar confiança, arriben més inversions que multipliquen la inversió de l'empresa i l'economia de la ciutat.
1: Bueno, una cosa que m'ha cridat molt l'atenció, per què està tardant-se tant en donar el programa de la fira?
0: Bueno, perquè hasta que no se tanca no se dona, i quan volem tancar un bon programa, pues som exigents i intentem tancar bé la programació abans d'anunciar-la. I perquè, bueno, tot el món sap que les dates de la fira són les que són, del 2 al 5 d'octubre, i també crea un poc d'intriga, no?, mantindre eixa constant programació.
1: Però no havia tardat mai tant.
0: Sí, l'any passat per l'estil, i l'anterior també, la mateixa setmana, més o menys. És de veres que, venim de l'estiu, comença el curs escolar, cuando lleguemos a ese río cruzaremos este puente. Lo importante estos días es el curs escolar, i ara quan passi el curs, que és demà, l'inici del curs escolar, començarem amb la programació de la fira, que serà, ja anticipe, una gran programació de fira.
1: Hi haurà algun canvi en l'equip de govern, o es mantindrà tot igual fins a les eleccions?
0: No, no tinc previst ja ningú canvi més en l'equip de govern. Crec que ja hem... jo faig sempre moviments de com tenim el millor equip, sabem que cada encomana que facis a algú, cada repte que li marques, l'assumirà i el farà. I jo tinc per costum fer algun canvi al llarg de la legislatura, ja els he fet, estic satisfet, i el que tinc que fer ara és acabar de rematar la faena, però sobretot el contacte amb les persones, que per a mi és el més important. Tot el que fem té com a protagonista el canvi a millor en la ciutat, la transformació a millor, té com a protagonista el ciutadà. Aquesta és la principal faena que tenim tots els dies, el contacte amb les persones. I jo crec que l'equip està preparat per això i ja no fan falta més canvis.
1: Hi ha moltes àrees que la veritat és que tal i com ja dia jo fa més de 15 anys Cultura i Turisme Junts ha funcionat.
0: Jo crec que sí, perquè a més tenim un bon perfil.
1: I a més se li ha afegit el que és el turisme esportiu,
0: sí,
1: no? Per dir-ho d'alguna manera, sense ahir un ancla.
0: Bueno, i ara tindrem el pavelló Gandia Arena, que és, bueno, serveix per a instal·lacions dels nostres clubs, que les necessiten com a l'aula que veuen, perquè no cabem, tenim un problema d'instal·lacions. Volei, balonmano, bueno, pensen molts esports que poden anar al pavelló, però sobretot en el turisme esportiu d'esdeveniments de tardor, hivern i primavera, que van a tindre en el pavelló Gandia Arena un referent.
1: Bueno, pues crec que hem pegat un bon repàs, no, senyor alcalde? Pues, és el que hi ha. Així es començarà la vuelta al cole, i la vuelta al cole és molta faena, eh?
0: Sí, preparar el curs escolar és un repte gran. Demà veurem, estic convençut que l'inici del curs anirà sense ningú tipus de problema, i a més estem invertint. Començarem el curs en el Col·legi Roig de Corella, que té unes obres en marxa per fi, que tant les necessitava, però hem sigut capaços d'estrenar. És que una legislatura no te dona dimensió del temps, però és la legislatura on hem estrenat Ausias Marc, hem estrenat infraestructures educatives. Vull posar en valor tot el que hem invertit en col·legis, perquè Gandia és segur la ciutat de la Comunitat Valenciana que més plans edificants ha portat per a reformar tots els centres primària i secundària públics de la nostra ciutat.
1: Això d'alguna manera esperava un poc diguem els defectes, no? En quant a la situació dels alumnes, que si feia fred, que si feia calor, que si estava ben... Tot això serà història del tot, ja, pronta?
0: Pues jo espero que sí, i espero també que totes les administracions, especialment la Generalitat, que es quita la responsabilitat, mos ajuden, perquè vosaltres sabeu que l'educació no és una competència nostra, però això no vol dir que no ho entengam com una responsabilitat nostra. A mi, quan ve un ciutadà i m'exposa un problema, sobretot en algo tan sensible com els col·legis dels xiquets i xiquetes, no puc dir-li no és mi competència, he de dir-li és mi responsabilitat.
1: Molt bé. Moltes gràcies, senyor alcalde.
0: A vosaltres.
1: Per aquesta agradable visita, com sempre.
0: A vosaltres, com sempre.
1: I seguim en contacte, perquè per vosaltres també n'hi ha vuelta al cole. Moltes gràcies.
0: A vosaltres. Senyor.

0: I quan són les 3 menys 10 minuts, ens acompanya tota una taula de grans professionals, ningú millor que ells, per a donar-li la benvinguda demà a l'inici del curs escolar. Així, al meu costat, m'acompanya precisament la directora del centre, Imma Ferrandis, que ve acompanyada del secretari del centre, de Josep Ferrandis. Molt bona vesprada als dos, com esteu?
1: Hola, bona vesprada.
2: Què tal, bona vesprada.
0: Gràcies per acollir-nos en el vostre centre. I precisament ens acompanyen també Vanessa Muñoz i Pau Sanvalero. Elles dos, bueno, pues són representants de l'AFA, l'Associació de Familiars dels Alumnes d'este col·legi. Vanessa, Pau, com esteu? Benvingudes.
3: Bona vesprada.
0: Ara comentarem precisament també amb vosaltres com s'inicia este curs, però primer a Imma, com a directora d'este centre, que de fet ens han contat és el primer any com a directora després de 15 anys a este centre educatiu. Imma, sé que no està en el guió, però com estàs? Com esperes pues, viure este inici de curs més especial que ningú, no?
1: Sí, a veure, amb molta il·lusió, moltes novetats per a mi.

0: especial, però bueno, pues amb tota la responsabilitat que puga ser.
1: Clar que sí. Andrea, tira-li.
2: Sí, bueno, és que clar, de no res aprena la taula, però és el que té la tornada al col·le, no? No sé com s'han viscut, Imma, pues, els dies previs, no?, d'organització interna, de reunions, preparació, abans de tota la incorporació de tota la tropa, de tot l'alumnat.
0: Doncs per al professorat el curs comença molt abans que per a l'alumnat. Des del dia 1 hem estat immersos en claustre, reunions i preparació d'aules i altres espais. Aquest període és clau per a dissenyar les programacions adaptades al nou marc legislatiu, coordinar els horaris i posar-ho tot a punt per a que quan entren els xiquets i les xiquetes troben un entorn acollidor, segur i motivador.
1: Uh-huh. I en quant a IMA, els programes i projectes pedagògics que es van a desenvolupar així al vostre centre, al CEIP Tomàs de Montanyana, o que es porten desenvolupant, quins podríem destacar? Perquè sobretot este programa és un poc reflexe del que es fa dia a dia en tots els centres, però ho estem en este.
0: Aquest curs posem especial interès en la comprensió lectora i en el nostre projecte lectoescriptor. Anem a consolidar també el nostre pla digital de centre. Reforcem la nostra comissió de benestar i convivència. Implementarem dinàmiques de mediació entre iguals i patis inclusius. A més, comptem amb els plans de transició entre etapes, infantil primària, primària secundària i el programa de llengües vehiculars.
2: I no sé què és el més important a tindre en compte en este primer dia d'entrada de l'alumnat, no? Perquè imagine que hi ha coses que no es poden passar per alt, no? Que són importantíssimes i que han d'estar a punt.
0: Sí, el primer dia és una barreja d'emoció, de nervis, de reencontres. Per a l'alumnat de 3 anys organitzem un període d'acollida escalonada per a oferir una adaptació progressiva i respectuosa amb els seus ritmes. En primària la jornada es centra en la recepció i dinàmiques de grup per a trencar un poquet el gel i per a tot l'alumnat nouvingut i tindre un sentiment de comunitat a l'aula. No ens oblidem del nostre alumnat també de l'aula Hueco, CIL, que necessita igualment el seu acompanyament dels mestres especialistes en aquests primers dies.
1: Uh-huh. Ara parlarem amb Vanessa i amb Pau, però abans acabem amb tu, Imma, parlant d'aquesta relació amb les famílies al voltant del nou curs. Com és aquesta relació?
0: Pues a les famílies demanem que confien en el nostre equip docent. L'educació és una tarea compartida entre escola i casa i les portes del nostre centre estan sempre obertes a mantindre un diàleg fluid i constant. Les famílies poden estar tranquil·les, estem preparats personalment i professionalment per a desenvolupar un curs escolar enriquidor. Comptem amb l'arribada a temps de tots els recursos humans per a oferir una resposta individualitzada des dels primers dies i que l'alumnat es puga sentir segur i ple durant aquest curs.
2: Bueno, preguntem també als pares, no?, que són igual d'importants en aquest procés, en aquest inici de curs, així que pues a elles, a Vanessa Muñoz i a Pau San Valero un poquet, com afronten, no?, aquest inici de curs?
3: Pues l'inici de curs sempre és molt intens, amb molt de treball, i és difícil per a nosaltres que pues en realitat treballem fora, fer-ho tot al mateix temps, organitzar tot el que és l'AFA i després, a més, treballar és complicat. Però pues, normalment és el setembre és complicat. Tots els pares, les mares, totes les famílies estan
1: un poc nerviosets,
3: un poc,
1: no?
3: Nerviosos, sí, clar. Estan nerviosos per l'incertidumbre, no? Hi ha una incertesa de què va passar, quins són els professors nous, si, on aniran els xiquets, quina classe van agafar. I
4: des de l'AFA el que intentem és ajudar especialment en aquests primers dies, en la conciliació, estem organitzant activitats que permetisquen als pares també afrontar aquestes primeres setmanes, les vesprades de setembre, igual que fem les vesprades de juliol. I en aquest centre tenim la sort de comptar en una bona coordinació i en una relació excel·lent en l'equip docent. I això és un avantatge per a tots.
2: Avantatge. Bueno. Al secretari autonòmic li hem preguntat també com recordava aquesta tornada al col·le, sí que és veritat que ell al final ho ha viscut en les dues perspectives, com a professional i personalment, però vosaltres com la recordeu també? També la viviu des de les dues perspectives, però com recordeu aquesta, personalment aquesta tornada al col·le quan éreu xicotets, que era el que més il·lusió vos feia?
3: Pues veure els amics.
4: Jo personalment li comentava a la meva filla que jo sempre he afrontat la tornada al col·le amb moltíssima il·lusió. Jo era de les que tenia ganes de tornar en setembre i estava desitjant-lo.
1: I éreu de les que també teníeu aquesta il·lusió per estrenar l'agenda, estrenar nous bolis, no, Josep? Contant-se-lo, com ho recordes tu?
5: Pues efectivament, el que estic dient, veure els companys, veure les companyes, veure els amics, veure tots, i sobretot també la gràcia de comprar els llibres nous, de, ostres, quin llibre este, mira, quin tal, qui qual...
1: Sí que és veritat que la part d'incertesa de les famílies, no, de saber en quina classe els va tocar als alumnes, tots l'hem tinguda, de dir, ara sí que toca canvi, no, de sí, pues, reagrupació, exacte, en qui em tocarà, estaré en el meu amic o no estaré en el meu amic, però precisament per això esteu vosaltres, per a guiar-los, no? Dèieu que organitzeu activitats i els doneu molts consells. Quins serien aquests consells a les famílies per a que ara en esta tornada estiguen tranquils i demés?
4: Sobretot tranquil·litat i confiança en el centre, perquè el centre funciona molt bé i té un equip docent, que això és d'agrair a totes les persones que estan treballant ací, i això és el que permet a voltes superar les carències que venen d'altres llocs.
1: Perquè si voleu assistem en els micros oberts, què vos preocupa, quines inquietuds podeu tindre des d'este centre, per al qual hem pegat una volteta molt curteta, però després pegarem una altra volteta i el veurem ben vist, perquè té aules molt xules. De fet, hem coincidit amb professores que estaven nervioses preparant tot per a que demà només entren a l'aula. Ella mateixa, la professora que hem vist, estava molt emocionada. Pues, quines inquietuds teniu, no, de cara a este curs?
3: Bueno, principalment aquest setembre hi ha hagut molta inquietud perquè faltaven docents. I, bueno, precisament avui pareix que ja tenim tots.
1: Uh-huh. Està tot a punt.
3: Però, bueno, comencem demà, que la cosa està justeta, pareix a mi. Que lo seu no seria haver-los tingut ahir, sinó haver-los tingut fa una setmana a lo millor, i que tot el món sapiguera ja les coses i tot el món estiguera clar.
1: Justos, però
3: clar, perquè, per exemple, entres en la web família, encara no tens la tutora, després te la canvien, després tal, i ja està totes les famílies pues, demanant i què passa per ací, tal, i què...
4: Sí, les famílies nouvingudes també van tindre la reunió infantil, estaria bé que sempre se poguera garantir que l'estabilitat del professorat eixés al tuve.
3: Sobretot en infantil.
4: Clar.
3: I perquè, per exemple, tenim les famílies de 5 anys que en 2 anys han tingut 6 professores, els de 3 anys i 4 anys. O sigui, 6 professores, no, veritat, per a xiquets tan xicotets.
1: Totalment, doncs aquestes reivindicacions són les que recollim també, i per això nosaltres estem així, per a conèixer aquests projectes, per a conèixer els nervis del dia d'abans, no, de demà de la tornada a les aules. El que sí que vos desitgem és un bon curs escolar, segur que és tot bé, i Ma, tu que t'estrenes com a directora, amb molta il·lusió, és el que deies.
0: Sí, molta il·lusió, i desitjant veure les caretes dels xiquets i de les xiquetes, i que vaig a tot bé.
1: Clar que sí, que així serà. Doncs Ima, Josep, Vanessa, Pau, moltíssimes gràcies per haver-nos obert les portes d'este CEIP Tomàs de Montanyana, i molta sort en este curs.
5: Moltes gràcies.
1: Gràcies. I bé, com veuen, és un exemple dels molts, dèiem, Andrea, no?, dels centres educatius que demà comencen les classes de nou. Així a l'escola es ve per a fer amics, però també, sobretot, per a aprendre, per a gaudir.
2: Créixer, no?, en tots els sentits.
1: Créixer, veritat, créixer en la vida i aprendre sobretot aquests coneixements que acabarà el curs, i serem noves persones i serem persones formades gràcies a tots aquests professionals que no es mereixen menys que ser escoltats, per suposat, a diari. Així que res, ens acomiadem desitjant-nos a tots que demà pares, mares, iaios, iaies, tios, ties, els propis alumnes, els professors, que tinguem molt bona entrada de dia per a aquesta jornada ja la primera d'este curs escolar 2026-2027, i nosaltres així a esta casa a Onda Cero seguirem donant-los veu en totes les reivindicacions i en tot el que els puguem ajudar, sobretot també coneixent aquests projectes interessants que de segur que en són molts i anirem coneixent-los. Gràcies per haver estat ahí, que tinguem molt bona vesprada. Adeu.
6: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

experiència. Si tens més de 50 anys i ganes d'aprendre i viure noves experiències, apunta't a la sènior de la UPB. Encara queden places disponibles per al curs de dilluns i dimecres de 4:30 a 7 de la vesprada. Egiptologia, salut, astronomia i molt més. Tot impartit al campus de Gandia de la UPB. Més informació i inscripcions a gandia.upb.es.